0: Stag.
1: Ouais.
0: C'est super. Et d'arriver à monter sur une zone humide avec des conditions de l'air, en fait, ce serait des îlots qui seraient hors d'eau. Vers ce terrain, on va reprendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va prendre, on va